Gracias. Hola. Gràcies. Bé, merci. Som canvis vells, com diu el programa, però és un canvis vells pels que ens coneixen una mica diferent del que hem vist fins ara, perquè fins ara érem un grup de cançons, lletra, melodia, cantada, i avui presentarem un repertori instrumental. Hem mantingut el nom, però de fet hauríem de dir... estem barrejant repertoris diferents. Estem començant per un quartet, pel quartet per les músiques del Toni Martí, compositor de algunes cançons, bueno, si heu vingut a altres concerts les coneixereu perquè les tocàvem quan érem quintet amb veu. Algunes altres són cançons o temes que s'han fet per documentals, i altres, com la que acabem de tocar, doncs són peces que originàriament eren per altres formacions i nosaltres les estem recuperant amb aquest format de quartet. I ara seguirem precisament amb una cançó de documental que es diu Bausà. I aprofito, em comenten que no sentim gaire la guitarra aquí dins. Si es pot pujar

Aquesta cançó, aquesta cançó es deia Preludiat i Fugat, venia a ser com Preludi i Fuga a la col·lega, i ara tocarem una que es diu Responsori.